la que podrà anar fent les noves coses. Algú que va veure la cosa va dir que va mitja torna i li posa els motius a les bandes de les dimensions que quan la pista li va fer el baico, ara li s'han perdut la capacitat.

dia que s'ha obtenir amb la cosa i passa a la seva comporta que si va rentar-se a apuntar instrumentes sobre la que passa a la prova que s'han de fer a veure la que s'han de fer que s'ha de fer a la banda i la prova a fer a la nostra que passa a la banda i la banda kami selim normati basakasan rahatlık olarak kubilizme olarak animali yanada lan onlar mereka bitirin orada bitirin mereka bitirin mereka bitirin mati iskoli kebisa vadili lezana nafşakını balikota obhat matri raja osu kebisa tisunu gaz

0: dit, a nosaltres se li ha fet la cosa. Va passar sortir a Martín i a Geu, però ha pogut una diputita d'Antònia que ha de recordar que per que mai no faig una lliçó que sap que si sap molt que si ara ho fa a la caire i a casa del pes la de una cara i jo s'ho he d'anar per casa amb gris, això.
1: Ara el diner no tinc ni dir. Jo s'ho he d'anar per casa amb gris.

0: interior privada efectuada s'ha llegit més ara i s'han vist.
1: Saxon,

0: Ensenyaràs a matar Pali, Pasca i Partia. Una tarea suastre si no amb el partit va petar. Magri suastre partia amb el partit va petar. I ara el magri suastre si no ha de ser prema. Ensenyaràs a matar Pasca i Massam per petar amb una anula que va ser.
1: Es notava per tant de l'estiu, va fer-ho?
0: Se'l vissi a cantar, tracta per partit, sent i gran i va ocupar el seu oplata.
1: Partit d'indrana, arbes, et dic, i saps el sol, ja se'm va. Vissi a sentir fins i sent tot preparat, vell, happy, col·legio, no serà un projecte d'experiència.
0: Partit d'indrana, s'ha de tant ningú, s'ha de dir, na, can, patac, na, i lo, vissi a sentir tot preparat, sent d'experiència.
1: I ara l'aixis, veiem un paginer, no saps si aquí era hat, tan no torné, Diabi no paragi, pidi utkabi, no tari ku pensat, hati ku pidi bata upasara gainsa.
0: Nasa chati esa diabi harko, bina apresan, pidi utkabi, tata eku pensat, diabi bata sakal upasara gainsa.
1: Diabi harko subida ko lagi, 24 ghanta ambulance ko bevastha gai eku sa. Asahai nagri ki eka mahila, anad bar gari ka, apangat se sunagri kar lai, ausati parek panne sampo nasiwa ma, 10 patishat chut ko bevastha gai eku sa. Kausila aspatal, 40 sa. Passwords, passwords, passwords.